0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la radio pública.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les Balears es mantenen en aquesta hora en alerta groga per vents i precipitacions després d'una nit que no ha deixat massa pluges. Màximes d'11,2 litres per metre quadrat, 10 litres a Porto Colom, però sí, molt de vent. Fins en els 121 km per hora s'han arribat a l'aeroport d'Es Mercadal. Els serveis d'emergència han atès des de les 2 de l'hora baixa d'ahir fins les 6 de la matinada d'avui, 75 incidents per fenòmens meteorològics adversos, sobretot per caiguda d'arbres. Avui és divendres 21 d'agost. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Ara. S'incrementen en un 33% els incidents marítims el juliol i l'agost.
2: Que afecten principalment a les embarcacions d'esbarjo. La causa més habitual és la de no comptar amb la llicència d'activitat necessària.
1: La limitació de vehicles ha reduït en 2 anys un 13,7% els moviments en el port d'Eivissa.
2: Això representa més de 20.000 moviments manco de vehicles, segons ha informat el Consell Insular.
1: I en els esports?
2: Continua la incertesa sobre el partit de dilluns entre el Granada i el Mallorca. Els tècnics de la Lliga investiguen si l'estadi de los Cármenes està en condicions després de terratrèmols. I pel que fa al mercat de fitxatges, el futbolista Marc Domènech està molt a prop del filial de l'Atlètic de Madrid.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Precisament per a les pròximes hores, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Balears, després d'una matinada de temps complicat, s'espera un matí amb intervals de núvols i ruixats que poden ser ocasionalment forts de manera local. Pel que fa a les temperatures, avui en descens, localment notable en alguns punts. Màximes de 33 graus a Palma, Mahó i Eivissa, 31 a Formentera. Aquests valors més suaus es mantindran al llarg del cap de setmana. Pel que fa al vent, també ha sigut una matinada de molt de vent. Durant el dia s'esperen ratxes fortes o molt fortes, disminuint a fluix i moderat, bufant de component nord durant la jornada. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 26 graus a Eivissa, 27 a Formentera i Mahó, 28 a Palma. I coneguem també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues molt bé, en aquestes hores les principals carreteres de circulació és fluida i sense incidències. Només sobran alguna més de tràfic a l'altura de l'entrada cap a Sant Espases, a la carretera de Valldemossa, en sentit creixent, la resta de vies, molta tranquil·litat. És tot. Bon dia.
1: Les Balears es mantenen en aquesta hora en l'alerta groga per vents i precipitacions després d'una nit que no ha deixat massa pluges. Els valors més alts s'han registrat a Porreres, amb 11,2 litres per metre quadrat i 10 a Porto Colom. Això sí, el vent, i ho sentíem ara, ha bufat amb força. Ha arribat als 121 quilòmetres a l'aeroport de Menorca, on es va activar, de fet, l'alerta vermella per vent durant poc més d'una hora aquesta matinada. També s'han arribat als 99 quilòmetres a Porreres, 95 a Cabrera i 91 a l'aeroport d'Eivissa.
2: A Menorca, fins i tot, es va activar l'alerta vermella per vent durant poc més d'una hora aquesta matinada. Els serveis d'emergència han atès des de les 2 de l'hora baixa d'ahir fins a les 6 de la matinada d'avui 75 incidents per fenòmens meteorològics adversos, 31 a Mallorca, 27 a Menorca, 14 a Eivissa i 3 a Formentera. Gairebé la meitat han estat per caigudes d'arbres. Això sí, segueixen oberts 13 d'ells. 6 per interrupció de serveis bàsics a Formentera, Felanitx, Sant Llorenç, Set Salines, Es Mercadal i Mahó, tot i que no afecten a molts usuaris, segons ha informat el govern. La situació es va complicar ahir vespre a l'aeroport d'Eivissa, però ara la situació és de normalitat, igual que a Menorca. A Palma hi ha alguns retards en les arribades.
1: I també estem ben pendents de l'evolució del temps, tal com va fer la Direcció General d'Emergències, que es va reunir fins a 3 vegades al llarg de l'hora baixa i el vespre per valorar possibles escenaris. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, recordava a la població les recomanacions a seguir en cas que es produeixin fenòmens extrems.
5: Pues eviten desplazamientos innecesarios, que revisen también todo aquel material que pueda haber en los balcones, ventanas, toldos, pues para evitar que pueda producirse desprendimiento de material urbano, y también a todos esos navegantes que puedan estar fondeados o navegando, pues que sean conscientes y que aseguren el fondeo, el amarre, puesto que precisamente uno de los principales riesgos es el riesgo de altos vientos, de fuertes vientos.
1: També hem de dir, sense tenir res a veure amb aquest temporal, que un incendi es va produir entre Inca i Muro i a hora baixa, que va cremar 3 vehicles i diversa maquinària agrícola.
2: El foc també ha afectat uns 1.000 metres quadrats de superfície agrícola. Els bombers han extingit ràpidament les flames i l'origen és desconegut, segons han informat els bombers de Mallorca.
1: I un darrer apunt, una pastera amb un total de 16 persones d'origen magribí va ser interceptada ahir damunt la 1:30 del migdia a 13 milles al sud-oest de l'illa de Formentera. És la tercera barca que arriba a l'arxipèlag en el que duim de setmana, després que dilluns fossin interceptades altres dues amb 55 migrants a bord. En el que duim d'any hi han arribat uns 4.500 migrants a bord de més de 200 embarcacions.
6: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Salvament Marítim ha registrat en el que duim de juliol i agost 150 incidents amb embarcacions d'esbarjos, un 33% més que el mateix període de l'any passat. En canvi, el govern ha aixecat de 7 actes de sanció en les 46 inspeccions que ha fet per controlar l'activitat nàutica la primera quinzena de l'agost. Amb aquestes dates, només 5 han acabat en denúncia. Neu Gil, bon dia.
7: Bon dia. La principal causa és la de no comptar amb la llicència d'activitat necessària. Són dades del Servei de Vigilància del Litoral conegudes ahir, dos dies després de l'accident de Sestanyol, pel qual una barca que volcà i va morir ofegat un home de 70 anys. Es tractava d'una embarcació de 5 metres d'eslora que no requeria llicència. Antoni Mercat, director general de Ports i Transport Marítim, diu que és una sisena part de les embarcacions en declaració.
8: Tenia 3.500 embarcacions que tenen declaració responsable. D'aquestes 3.500 embarcacions, n'hi ha unes 600 que són d'aquesta eslora de 5 metres i 15 cavalls, per posar en context quantes embarcacions hi ha a les Illes Balears que poden llogar l'embarcació sense llicència i que només tenen 15 cavalls.
7: Mercant assegura que, tot i la gran proliferació d'activitat nàutica el passat 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, la jornada va transcorrer en total normalitat, sense grans incidents destacables.
8: Van ser molt poques les infraccions. La gent anava en cura perquè sabien que estava el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, estaven al port, vull dir, hi havia molta vigilància, hi havia molt de control.
1: La limitació de vehicles s'ha reduït en dos anys un 13,7% dels moviments en el port d'Eivissa, fet que representa més de 20.000 moviments manco de vehicles, segons el Consell Insular.
7: En concret, entre maig i juliol d'enguany s'han comptabilitzat més de 129.000 moviments en vehicles del port, un 13,7% manco en comparació amb el mateix període del 2024. Abans de l'entrada en vigor de la regulació, enguany aquesta dada s'ha reduït al seu torn un 4,8% en comparació amb el mateix període del 2025, amb més de 6.000 moviments manco.
1: I canviem ara de tema. Veïnats de Valldemossa es queixen per les deficiències en el servei de recollida de fems. Denuncien que fa setmanes que les bosses s'acumulen al carrer i que han vist fins i tot a rates. L'Ajuntament atribueix el problema a l'augment dels turistes i a la rotació de personal de l'empresa concessionària del servei.
2: A Valldemossa, el servei de recollida de fems funciona amb el mètode de recollida porta a porta. D'aquesta manera, els veïnats han de treure les bosses de fems a la porta de casa a diari amb el residu que toca recollir. El problema, expliquen al consistori, arriba quan la manca d'informació i conscienciació, especialment per part dels turistes, fan que la gent tregui residus que aquell dia no es recullen o que els treu fora de l'horari de recollida. El batlle és Bernat Nadal.
9: A les vegades, les cases vacacionales, quan ha passat el camión, després treuen les bosses. S'ha de dividir de vegades perquè no els ho han dit o el que sigui, perquè, per exemple, l'altre dia vaig veure jo a la Marina, que havien fet netes d'entratge i després una casa allà van treure les bosses.
2: D'altra banda, Nadal assenyala que el nou personal que s'ha incorporat aquest estiu al servei de netatge viària encara no té el poble per mà.
1: I un altre conflicte. A Eivissa, la policia local de Sant Antoni reconeix aquests problemes en l'Ajuntament del municipi, que diuen es remunta a gener de 2025. Un any i mig després continua sense resoldre-les. Clàudia Marí.
10: L'inici de l'enfrontament es troba en diversos canvis normatius i resolucions judicials que reconeixen drets a les policies locals i que el consistori de Sant Antoni no aplica. L'Ajuntament argumenta que està negociant amb la Junta Personal de la Policia Local per arribar a un acord i que cap municipi de l'illa està aplicant aquestes resolucions. Parla el batlle de Sant Antoni, Marcos Serra.
11: Una és per una sentència de Suprem que volen que s'apliqui a Sant Antoni, també dic que no s'aplica a cap municipi de l'illa d'Eivissa, i una altra és per un canvi legal que nosaltres consideram, nosaltres vull dir els tècnics de la casa, que sí que s'estava aplicant amb anterioritat en aquesta llei. Estàvem amb aquestes negociacions ara mateix i estem mirant de solucionar-ho.
10: En un comunicat, la Junta assegura haver reclamat reunions amb el consistori i que tal sol se n'han celebrat dues. Serra, per la seva part, defensa la implicació de l'Ajuntament amb la policia local i reivindica l'augment d'efectius policials al municipi i les millores salarials aprovades durant la legislatura. Ho ha explicat durant la presentació de la nova rampa de varada d'embarcacions a Ses Oufàbies, prop de Cala Agressió. Parla Marcos Serra.
11: I contents de donar aquest servei a una demanda tan històrica a la gent d'aquí de Sant Antoni, és qui la vulgui fer servir, doncs, per poder mullar les seves petites embarcacions d'una manera molt més segura que s'acabadonava l'anterior rampa de Caló d'Esmoro.
10: Serra reconeix que el més probable és que en els pròxims mesos hagin d'elaborar una normativa sobre l'ús d'aquesta rampa. De moment, reclama emprar-la, diu, amb sentit comú, i defensa que està pensada per a veïns de Sant Antoni i no per a empreses de xàrter.
1: 7:55. Els treballadors de la Canera Municipal de Son Reus s'iniciaran una vaga dilluns que ve després de fracassar la mediació entre l'empresa Atisa, l'Ajuntament de Palma i el sindicat UGT.
7: El sindicat titlla de vergonyós com un personal especialitzat a càrrec d'un servei essencial cobri només el salari mínim. A més, entre les denúncies laborals més greus, destaca que la plantilla no té ni aigua potable per al seu consum a les instal·lacions. Des d'UGT tenen l'esperança d'arribar a un acord abans d'iniciar la vaga. Escoltam Juan José del Teso, responsable del sector serveis a la comunitat UGT Serveis Públics Illes Balears.
12: El acuerdo ha de ser en un conjunto de todo.

0: autòctones.
1: Cada empresa agroalimentària que tanca és una petita mort. Estem desmuntant tot el teixit agroalimentari per anar a un monocultiu turístic i un monocultiu especulatiu. I això és molt, molt, molt perillós.
2: Des de cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears també lamenten la decisió judicial. Escoltam la seva presidenta, Jerònia Bonafé.
3: Una pèrdua d'indústria en aquestes illes. Vull dir que perdre una indústria, i en aquest cas una indústria agroalimentària, se fa molt feixuc pel sector.
4: I quan queden 3 minuts per les 8, parlem d'actualitat esportiva.
5: Continua la incertesa sobre el partit de dilluns entre el Granada i el Mallorca. Tècnics de la Lliga van revisar ahir l'estadi Nuevo Los Cármenes per saber si és apte per acollir el duel després de dels darrers terratrèmols i de moment no hi ha una decisió presa. Quant al mercat de fitxatges, el futbolista Marc Domènech està molt prop del filial de l'Atlètic del Madrid. Els dos clubs haurien arribat a un acord verbal per a la cessió amb opció a compra. D'altra banda, la d'Eivissa ha derrotat Osasuna Promeses per 1-2 en el seu segon amistós de la concentració de pretemporada a Bilbao. Eslava va avançar els pitiusos en el minut 8 i Joldi va augmentar la diferència en el 67. Els navarresos varen escurçar distàncies a 11 minuts pel final. I en ciclisme, Enric Mas reconeix que la Vuelta a Espanya estarà condicionada pel favorit Tadej Pogacar i assegura que el seu objectiu és guanyar etapes. Declaracions durant la presentació de la cursa i hora baixa a Mònaco, des d'on partirà la competició de Exacto.
6: Vamos a ir día a día, tenemos objetivos comunes en el equipo, que es ganar etapas y vamos a ir a por ello. Yo personalmente tengo que ir día a día porque llevo muchos años sin hacer una general, así que poco a poco. La de Andorra me gusta mucho, así que vamos a intentarlo. Corta pero durísima.
4: I aquest darrer minut i mig, perquè siguin les 8, el dedicam a repassar les portades dels diaris. Començam amb el diari de Menorca. El Consell reactiva en un any més de 800 places turístiques en habitatges. La imatge de primera plana és per un accident, diu, sobreviu a un sinistre en els plans després de donar diverses voltes de campana. Diari d'Eivissa. Recursos hídrics investiga l'origen de l'aigua del llac a Sant Antoni, però veu difícil sancionar el seu ús. I la imatge de primera plana es para un incendi que es va declarar a un pis de Punta Pinet. Periódico d'Eivissa té com a principal tema que augmenta el malestar entre els empresaris i el Consell d'Eivissa per les contínues panes, i la imatge de primera plana en un format molt petit és per Sant Antoni, perquè estrena rampa per vaixells. Última hora, posen a la banda el castell de l'Aro en ple procés d'expropiació. I la imatge de la portada és per algunes embarcacions que es van veure varades pel temporal i també per abocaments tòxics a la platja de Santa Ponça. I acabam aquest repàs a les portades de premsa en la de Diario de Mallorca. Carles III d'Inglaterra condecora Gabriel Escarré amb l'ordre de l'Imperi. I la imatge de primera plana és per la calor, que hi afectava gran part del dia perquè afecta directament a la tomàtica de Ramallet. Amb aquestes portades arribam a les 8 del matí. Tornem a més actualitat en 45 minuts en la sintonia de Ràdio 5.

0: Las pernoctaciones aumentaron un 0,3 en el primer mes del verano turístico. Según estadística, hubo hasta 44,8 millones de registros en hoteles en julio, con un descenso de las estancias de los residentes españoles y un ligero aumento de reservas de turistas extranjeros. Son las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
1: Bon dia. El temporal a les Balears ha deixat 109 incidents a les darreres 24 hores, la gran majoria a Menorca amb 48 i a Mallorca amb 41, especialment per l'acció del vent. Altres 15 incidents s'han registrat a Eivissa i 3 més a Formentera i no hi ha hagut ferits. Prop de la meitat de les incidències, 49, han estat relacionades amb caigudes d'arbres, però també n'hi ha per desprendiments, embarcacions a la deriva i algunes inundacions. Les Balears es mantendran en alerta groga fins a les 5 de l'hora baixa per precipitacions. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, recorda a la població les recomanacions a seguir en cas que es produeixin fenòmens extrems.
2: Pues eviten desplazamientos innecesarios, que revisen también todo aquel material que pueda haber en los balcones, ventanas, toldos, pues para evitar que pueda producirse desprendimiento de material urbano, y también a todos esos navegantes que puedan estar fondeados o navegando, pues que sean conscientes y que aseguren el fondeo, el amarre, puesto que precisamente uno de los principales riesgos es el riesgo de altos vientos, de fuertes vientos.
1: El problema d'aquest vespre ha estat, sobretot, el vent. A Menorca, de fet, es va activar l'alerta vermella durant més d'una hora de matinada amb ratxes que han arribat als 121 km per hora a l'aeroport de Menorca. També destaquen els 99 km per hora a Porreres, 95 a Cabrera i 91 a l'aeroport d'Eivissa, on, de fet, la situació es va complicar molt a darrera hora de la nit. Ara mateix el trànsit aeri es troba pràcticament normalitzat a totes les illes. I una darrera nota informativa és que els treballadors de la Canera Municipal de Sonreus iniciaran una vaga dilluns que ve després de fracassar la mediació entre l'empresa Atisa, l'Ajuntament i el sindicat UGT. Això és tot per ara. Tornem amb més informació al butlletí de les 12 i 4 minuts.
3: Radio Nacional de España, la radio por delante.
4: A los acordes de mi guitarra.
3: Las mañanas de Radio Nacional en verano. Con Luismi Pascual, el caníbal. Ñam, ñam.

0: interposat dues demandes judicials per frenar el projecte urbanístic, una d'elles vista per sentència. Els veïnats es mostren optimistes, especialment després que l'Ajuntament hagi admès fins a 6 infraccions urbanístiques en el procés. A més, assenyala la inexistència d'un informe hídric que garanteixi que existeixen recursos hídrics per a 60 habitatges i 18 piscines. Guillermo Muñoz, president de Salvem Sa Pedruscada, recorda que l'Ajuntament té l'obligació de preservar l'entorn.
1: El Ayuntamiento tiene la obligación de conservación del territorio cumpliendo la normativa. La obligación de conservar el territorio para las generaciones venideras y cumpliendo la normativa.
0: I en més qüestions, la xarxa pública de recàrrega per a vehicles elèctrics de Balears, Melip, ha arribat als 1.425 punts de recàrrega, 325 més que en 3 anys, mentre que la seva operativitat mitjana ha passat del 60% al 84% en els últims 3 anys. El número de punts de recàrrega ha augmentat un 29,5% respecte als 1.100 existents en 2023 i la disponibilitat de la xarxa ha millorat en 24 punts percentuals, segons ha informat avui el govern. Això és tot per ara. Tornarem amb més informació al butlletí de la 1:04.

0: Domingo será algo más tranquila, aunque todavía tendremos algunos chaparrones fuertes en la vertiente mediterránea y por la tarde algunos aguaceros en zonas de montaña de la mitad oriental. También destacaremos la llegada de lluvias a Galicia gracias a la aproximación de una borrasca que con vientos de sur volverá a provocar que las temperaturas suban durante este fin de semana, sobre todo en el Cantábrico, aunque de cara a mañana sábado el descenso térmico será muy acusado en el Mediterráneo.
1: Gracias, Jacob. La lluvia y la caída de temperaturas que están contribuyendo a las labores de extinción de los incendios, aunque hasta ahora hay uno que preocupa especialmente. Luis Ortín, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El incendio de Segorbe en Castellón, originado ayer por la caída de un rayo, se dirige a una zona de acceso terrestre complicada y justo a esta hora se prevé que cambie la dirección del viento y que las condiciones meteorológicas pasen a ser más desfavorables. Paula Varella, buenas tardes.
3: Sí, ya está empezando a soplar con más fuerza y eso propicia la propagación, pero el director técnico de la extinción explica que el viento se mantendrá estable desde ahora y hasta las 11 de la noche, por lo que el comportamiento del fuego es más predecible. Eso sí, acabamos de saber que se ha detectado un nuevo foco y se está valorando solicitar el apoyo de la UME. El gran reto es la orografía que impide el acceso a pie. Durante la mañana, 150 efectivos, 30 terrestres y 17 medios aéreos han trabajado sin descanso en los tres puntos calientes. El de Segorbe es el cuarto gran incendio forestal que afronta la provincia de Castellón este verano.
2: Mejor evolución presenta el incendio de Las Hurdes en Cáceres, que de momento ha quemado más de 4.000 hectáreas. Desde esta mañana todos los vecinos evacuados ya pueden volver a sus casas, que esperan tenerlo estabilizado a lo largo del día de hoy. Y en otros asuntos, en San Sebastián hoy hemos conocido que un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas está en prisión provisional por presuntas agresiones sexuales a hasta 14 menores de entre 10 y 18 años. Borja Gutiérrez.
4: Sí, la tienda de chucherías está situada en el barrio donostiarra de Amara, a escasos metros de un colegio público. Su dependiente, un ciudadano español de 22 años, fue detenido el pasado mes de junio acusado de una doble agresión sexual a una menor de 15 años, ocurrida días antes en el interior del propio establecimiento. Desde entonces está en prisión provisional. La Ertzaintza sospechaba que podía haber más víctimas y su investigación posterior ha dado sus frutos. Las denuncias se han ido acumulando este verano, los indicios sobre hechos similares también, y ahora mismo son 14 las posibles víctimas de este depredador sexual. Todas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años. La policía autonómica reitera que los hechos revisten especial gravedad y que el acusado tenía un modus operandi similar en la mayoría de los casos. Las agresiones comenzaron en 2020 y han durado hasta su detención este año. Algunas las cometió entonces cuando él también era menor de edad. La Ertzaintza pide colaboración ciudadana porque no descarta que el número de víctimas siga aumentando.
2: De los mercados, viernes de avances moderados en las bolsas europeas, la que lidera en los ascensos, el IBEX, que vuelve a aproximarse a los 20.000 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Remonta un 0,7%, con lo que se mueve en el entorno de los 19.960. El selectivo de cerrar así romperá la racha de 7 sesiones consecutivas a la baja. El resto de bolsas europeas, ahora sí, todas en positivo. El petróleo, por su parte, hoy baja ligeramente. El precio del barril de Brent se mantiene estable en los $93.
1: Y en los deportes, estreno liguero de Betis y Real Sociedad. Daniel Ampuero, buenas tardes.
6: Aunque es la segunda jornada de liga, a las 9 de la noche desde el Benito Villamarín, para mañana 3 partidos más, 6 equipos que también se estrenan en la jornada 2, donde destaca el Real Madrid, que rinde visita en Cornellà, el Español. En la rueda de prensa de esta mañana de Valdebebas, misterio por saber el primer 11 de Mourinho.
7: El primer 11 de Mou, vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos.
6: Español, Real Madrid, pero también Athletic Club Sevilla y Valencia Celta. Y además del fútbol, Carlos Alcaraz y su equipo se van a desplazar a las pistas de Flushing Meadows en Nueva York para disputar el US Open, el último Grand Slam del año, que comienza el 30 de agosto. Sigue entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en su casa en El Palmar, y mañana saldrá para los Estados Unidos.
1: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
8: Radio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
9: Molt bon dia, és la 1:30. Els preus dels hotels a les Balears van pujar el passat mes de juliol un 8,5% interanual. De fet, és la comunitat amb la tarifa mitjana diària per habitació més cara de tot el país, amb 213 euros, volien dir. Això suposa un increment del 9,1%. A Eivissa, la mitjana frega els 280 euros. Dades turístiques que hem conegut, és una de les notícies del dia en aquest divendres 21 d'agost, 2:11 pràcticament. Amb Víctor Bejarán, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. El temporal de les darreres hores deixa 109 incidents.
10: Afortunadament, sense ferits. Gairebé la meitat de les intervencions dels serveis d'emergència han estat per caiguda d'arbres. A Menorca, el vent ha arribat als 121 km per hora. A Mallorca, Sillot és una de les zones on també es va notar el temporal amb força.
9: En successos.
10: La Policia Nacional ha detingut un empresari hosteler per explotar els seus treballadors amb jornades de 12 hores i sous que no arribaven als 1.000 euros mensuals. El sospitós ja va ser multat el passat estiu amb 10.000 euros per comptar amb un empleat en situació irregular.
9: I en els esports, hores d'ara, es manté el partit entre el Granada i el Mallorca de dilluns, tot i que existeix una seriosa possibilitat que s'hagi d'ajornar. D'altra banda, quant al mercat de fitxatges, el davanter polonès Adam Buksa és prop de convertir-se en nou futbolista vermell i la selecció espanyola de bàsquet s'enfronta a Nigèria en partit amistós amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents. I pendents, avui més que mai també de la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
11: Bon dia. Avui continua la inestabilitat a Balears amb intervals de núvols amb tormentes i ruixats que poden ser localment forts o molt forts, sobretot aquesta tarda. Avisos actius a totes les illes. Pel que fa a les temperatures, en descens localment notable. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Palma, 32 a Maó i Eivissa, 31 a Formentera. El vent bufarà amb menys intensitat que la passada matinada, però es preveu que bufi moderat de component nord. Demà, pel que fa al cel, intervals de núvols amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta cap al sud de l'arxipiàlag, tendint a la tarda a cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, pocs canvis, baixen les màximes, 33 de màxima a Palma, 32 a Maó, 31 a Eivissa i Formentera. Les mínimes a la nit continuaran per damunt dels 20 graus. 25 de mínima a Formentera, 24 a Palma, 23 a Maó. Demà bufarà el vent de llevant fluix a moderat. És una informació d'AEMET.
9: Els preus dels hotels a les Balears van pujar el passat mes de juliol un 8,5% interanual. De fet, és la comunitat amb la tarifa mitjana diària per habitació més cara de tot el país, en 213 euros. Això suposa un increment del 9,1%, però si ens fixem, per exemple, a Eivissa, la mitjana frega els 280 euros. A més, l'arxipèlag va ser la principal destinació per als turistes estrangers al juliol, amb el major grau d'ocupació per places de tot el país, amb un 87,4%. Són 8 dècimes per damunt del mateix període de 2025.
10: Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Palma Calvià va assolir el major grau per places i en cap de setmana amb el 89,8% i 87,3% respectivament. D'acord amb aquestes dades provisionals, el punt turístic amb major grau d'ocupació per places i cap de setmana va ser Llucmajor, amb el 95,9% i 97,9%. Hem parlat amb alguns dels visitants estrangers que aquests dies passen les seves vacances a les Balears. En general, consideren que els preus són elevats, però paga la pena.
12: I have got no problem with it at all.
13: No tinc cap problema en absolut. Enguany, igual que l'any passat, és més car que l'any anterior. Però és una qüestió de capacitat. Si no t'ho pots permetre, no vens.
14: I think price is okay.
13: Jo crec que els preus estan bé i la gent hauria de venir i gaudir. Ens costa entre 250 i 300 euros al vespre i jo crec que està bé.
14: Per nights and I think it's okay.
10: Alicia Reina, presidenta de l'Associació de Directors d'Hotel a les Balears, en fa una valoració positiva.
15: Están dentro de los objetivos y es un dato que es positivo. Bueno, realmente los meses de julio y agosto tienen que ser los meses de mejor producción y rentabilidad, o al menos lo venían siendo, y seguimos en esa dinámica.
10: Pel que fa al nombre de pernoctacions hoteleres, va baixar el juliol a les Balears un 1,8% respecte del mateix mes de 2025, fins a les 10,7 milions d'operacions. Això sí, el nombre de turistes va pujar gairebé un 1%.
16: Queremos conocer este lugar.
17: Sobre todo las playas son preciosas, el agua cristalina.
18: Fuimos a Ibiza, fuimos a varias fiestas y la verdad que es increíble.
19: We're from Turkey and we will stay 3-4 days.
18: Hemos visto que muchos famosos vienen para acá, entonces esa fue una de las razones.
16: Un día vamos a quedar aquí 10 días.
9: I parlàvem ara d'una concentració que es va dur a terme ahir, la de desenes de veïnats de Sa Pedruscada, Capdepera, que van protestar contra la construcció d'una urbanització a la zona. La plataforma Salvem Sa Pedruscada denuncia irregularitats en tot el procés i ha interposat dues demandes judicials per frenar el projecte urbanístic, una d'elles vista per sentència.
10: Els veïnats es mostren optimistes, especialment després que l'Ajuntament hagi admès fins a 6 infraccions urbanístiques en el procés. A més, destaquen la inexistència d'un informe hídric que garanteixi que existeixen recursos hídrics per a 60 habitatges i 18 piscines. Guillermo Muñoz, president de Salvem Sa Pedruscada, recorda que l'Ajuntament té l'obligació de preservar l'entorn.
20: El Ayuntamiento tiene la obligación de conservación del territorio cumpliendo la normativa. La obligación de conservar el territorio para las generaciones venideras y cumpliendo la normativa.
9: Parlam ara de successos perquè la Policia Nacional ha detingut un empresari hosteler per explotar els seus treballadors en jornades de 12 hores i sous que no arribaven als 1.000 euros mensuals.
10: El sospitós ja va ser multat el passat estiu amb 10.000 euros per comptar amb un empleat en situació irregular. La investigació ha determinat que enguany tenia a dos treballadors irregulars en un restaurant i a un altre en un negoci que havia obert recentment.
9: D'altra banda, tres joves han estat arrestats també a Palma per amenaçar una parella que els va denunciar per haver-los robat en el seu cotxe. I el temporal a les Balears ha deixat 109 incidents a les darreres 24 hores, la gran majoria a Menorca, 48, i a Mallorca, 41, especialment per l'acció del vent. Altres 15 incidents s'han registrat a Eivissa, 3 més a Formentera, no hi ha hagut ferits.
10: Prop de la meitat de les incidències, 49, han estat relacionades amb caigudes d'arbres, però també n'hi ha per despreniments, embarcacions a la deriva i algunes inundacions. Les Balears es mantindran en alerta groga fins a les 5 de l'hora baixa per precipitacions. Això després d'una nit que no ha deixat massa pluges. Segons AEMET, els valors més alts s'han registrat a Porreres amb 11,2 litres per metre quadrat i 10 litres a Porto Colom. El problema, sobretot, ha estat el vent a Menorca. De fet, es va activar l'alerta vermella durant més d'una hora de matinada amb ratxes que han arribat als 121 km per hora a l'aeroport de Menorca. També destaquen els 99 km per hora a Porreres, 95 a Cabrera i 91 a l'aeroport d'Eivissa, on, de fet, la situació es va complicar molta darrera hora de la nit. Ara mateix el trànsit aeri es troba pràcticament normalitzat a totes les illes.
9: Sentíem aquestes ratxes de vent que afectaven sobretot a l'aeroport de Menorca amb aquests 121 km per hora, i és que algun dels incidents més destacables del temporal que ha afectat a les illes aquesta nit passada els hem trobat en aquesta illa, a Menorca, que ha arribat a estar en avís vermell, com comptaven, per vent durant dues hores. Clara Ceballos.
21: La tempesta ha sotat el llevant de Menorca aquesta matinada amb ràfegues de vent de fins a 120 km per hora. L'impacte ha estat dur, sobretot per la caiguda d'arbres sobre el cablejat, que ha provocat talls de llum i de telèfon. Juanjo Frank, que és el cap de servei de bombers de Menorca a Mau.
22: Però per on va passar el vent, pues gran majoria d'arbres van caure. Moltes incidències estan derivades un poc a arbres que han caigut damunt les línies elèctriques, vale? De telefonia com les elèctriques.
21: El vent també ha arrencat teulades i ha destrossat mobiliari urbà i vehicles aparcats al carrer. Els veïns s'han llevat preocupats.
23: I ara estàvem venint a veure i jo pensava que no tindria moto i és. Ara vull veure si està bé.
24: Nos hemos asustado un poco. Estábamos en el apartamento y había mogollón de truenos, de rayos. Bueno, ha llovido un montón. Bueno, aquí acabamos de ver una farola que se ha caído encima del coche.
25: Y a las 11:40 y pico, tormenta, lluvia y mucho, mucho viento.
21: Emergències ja ha registrat mig centenar d'incidents i els avisos no paren de créixer. Amb tot, no s'ha de lamentar cap dany personal.
9: Gràcies, Clara. I Sillot de Manacor, a Mallorca, està també una altra de les zones que han viscut de ben a prop el temporal, amb molta aigua i arbres caiguts. Això ens contaven en Magali, que fa feines escombrant els carrers.
26: Son los árboles todos caídos, las alcantarillas todos taponados, los árboles caídos, lo vuelvo a repetir, porque es que están caídos total... y todo lleno de escombros de las terrazas, que se han roto las sillas del viento, que las ha roto. Bueno, eso fue desastroso, desastroso.
9: Francisco, empleado de un bar de la zona, explicaba también que la tempesta es va a formar en muy poco tiempo.
27: Anoche empezó la tormenta de aquel lado con las luces y cuando apenas llegué a casa, que también vivo frente al mar, empezó la tormenta y pasó de 0 a 100 en 2 segundos. Uh-huh. Mucho viento, mucha ráfaga, también se cayó un árbol ahí frente a casa. Bastante caótico.
9: I un aviso aparegut de la TEN Fernando, turista que s'allotja a un hotel de la zona, que qui explicava la por que va sentir també per les embarcacions a la mà.
28: Fue duro, de verdad. Estábamos en la habitación del hotel y empezamos a ver destellos fuertísimos de luz, ¿no? Que eran como relámpagos, y de repente después un viento, y después yo estaba muy asustado, era con los barcos, con la gente que tiene sus yates ahí en la orilla del mar, y el movimiento del viento, y luego empezaron a bajar agua muchísimo por todas las canales de desagüe del hotel, se inundaron las calles.
10: I també segueix activada l'alerta groga per pluges i tempestes a les Balears, per la qual cosa, des d'emergències del govern, demanen molta precaució a la ciutadania. El cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, recorda a la població les recomanacions a seguir en cas que es produeixin fenòmens extrems.
0: Vamos a mantener activado el nivel de alerta IG0, tanto en lluvias como tormentas en todas las islas, en todo el archipiélago Balear, y pedimos a la población esa responsabilidad a la hora de, en caso de que las condiciones meteorológicas así lo requieran, pues que eviten los desplazamientos innecesarios y que, como siempre, haga un repaso de los balcones o fachadas para evitar que puedan desprenderse o macetas o toldos desde los edificios a las calles.
9: I Eivissa es prepara també per fer front a les possibles trombes d'aigua que puguin patir l'illa. Per aquest motiu, preparen i netegen els cimbornals i torrents de Sant Josep perquè absorbeixin bé l'aigua i evitin així inundacions, Ignasi Gras.
1: Amb la previsió de fortes pluges que hi ha per aquest cap de setmana, els operaris de Sant Josep netegen i desembossen els embornals i clavegueram del municipi, especialment a Platja d'Embossa i Cala de Bou, zones que tendeixen a inundar-se amb facilitat. Juan Bastida és el capatàs.
2: Bueno, ahora como veis estamos en Playa de Embossa, que es zona turística y además zona conflictiva, que cuando llueve ya sabemos cómo se pone todo, y la parte de Cala de Bou, que hay zonas que también se acumula el agua y tenemos que estar muy pendientes a esto.
1: Les tasques inclouen la neteja dels embornals, els desguassos laterals de passos elevats i el desbrossament de petits torrents i altres espais de recollida d'aigües per facilitar-ne la circulació en cas de pluges intenses i evitar inundacions com les de l'any passat o almenys mitigar-ne els efectes. Felicia Bocu, regidora de Medi Ambient de Sant Josep.
3: Depende de la cantidad que va a caer, si caen muchos litros por metro cuadrado en poco tiempo, no se podrá evitar, pero se podrá rebajar, digamos, los daños que puede causar a negocios, a casas, en parkings.
1: Per això també fan una crida als veïns que revisin i netegin les canonades, sobretot en zones on hi hagi pins i massa forestal que pugui embussar els canals d'aigua.
9: I després d'una nit marcada per les pluges i el vent, avui de matí s'ha pogut notar una baixada en les temperatures.
10: Sí, si ahir a les 7 del matí Palma tenia 33 graus, avui a la mateixa hora eren 25. No obstant això, a mesura que ha anat avançant el dia, les temperatures han anat pujant i la sensació tèrmica, agreujada per la humitat, es fa notar.
4: Yo esta mañana he ido a dar una vuelta por la calle, hace airecito y siempre esto refresca un poco, pero la verdad, hay mucha humedad, se suda mucho y yo no creo que hayan bajado demasiado las temperaturas.
5: Este año es totalmente mucho calor y 3-4 días tenía muy fuerte, es fatal, no podíamos trabajar.
6: Hace un poco de viento, pero no se nota. Hay sitios que no corre aire y entonces sí, se nota que hace mucha calor.
9: Tot això amb un context d'alerta, recordem-ho, per sequera i els aqüífers amb el 39%. Així, les desaladores de les illes funcionen a ple rendiment. A Mallorca, tota l'aigua que generen es controla des de Sompax, el centre de comandament de l'aigua en alta, una infraestructura bàsica que abasteix d'aigua 14 municipis.
10: Entre 10 i 20 camions carreguen aigua cada dia al depòsit de Sompax per dur-la a pobles com Bunyola, Banyalbufar, Puigpunyent o Deià, que no poden connectar-se a la xarxa en alta. La planta de Sompax és el servei de l'aigua en alta de Mallorca. Aquí es rep i mescla l'aigua de les desaladores de Palma, Andratx i Alcúdia, també la de l'aqüífer de Sestremera o fonts naturals com Sa Costera. Des d'aquesta sala es controla la demanda en temps real i s'abasteix d'aigua a 14 municipis de l'illa. Ho fa a través de 380 quilòmetres de tuberia i de 8 dipòsits en funcionament les 24 hores del dia. A l'estiu, amb els aqüífers al 39%, les desaladores funcionen al 100% i omplen 3 vegades al dia aquest dipòsit de 21.000 metres cúbics. És una infraestructura bàsica per cuidar d'un ben escàs. Escoltam Vial Serra, enginyer i responsable de Abaqua.
7: Tots els desaladores estan funcionant al 100% i el que fem és controlar l'aigua que tenim emmagatzemada dins l'aqüífer en funció dels nivells i miram de no sobreexplotar tots aquests aqüífers i recorrir més a les desaladores, vale? De forma que en estiu els deixem descansar i després si ven, si plou, i esperant que sí, que se puguin recarregar i tornar a aprofitar en part d'aquesta aigua per una altra vegada en estiu o en si ven també.
9: Dues 2:25. Estem molt pendents del partit entre el Granada i el Mallorca. Continua, volien dir, la incertesa sobre si es disputarà o no. Segons alguns mitjans andalusos, s'hauria cancel·lat o està a punt de cancel·lar-se. De moment, la informació que té el Mallorca és que ara mateix, segons li ha dit la Liga, el partit es disputarà. Recordem que tècnics de la Liga van revisar ahir l'estadi Nuevo Los Cármenes per saber si és apte per acollir aquest duel de dilluns a les 9:30 entre el Granada i el Mallorca després dels darrers terratrèmols. De moment, com dèiem, el Mallorca diu que la Lliga els ha traslladat que el partit es jugarà. Molt pendents també del mercat de fitxatges. El Mallorca, per ara, és que s'acosta molt al davanter Adam Buxa, un davanter polonès d'1,91 m d'alçada, que arribaria cedit per l'Udinese fins a final de temporada amb opció de compra. I qui té moltes paperetes per sortir és Marc Domènech, que és molt a prop del filial de l'Atlètic de Madrid. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'enfrontarà avui a Oparrulo Ferrol, el segon amistós de la concentració a Galícia. Serà a les 6:15 del vespre en el trofeu Portus Apostoli. En bàsquet, la selecció espanyola afronta avui el segon partit de preparació per al Mundial del mes que ve amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents. A les 9 del vespre, en directe per Teledeportes, s'enfronten a Nigèria. Escoltam Alba Torrents.
8: Nigèria és una selecció que està haciendo les coses molt bé estos últims anys. Lo ha demostrat en els campionats anteriors con jugadores de mucha calidad y para nosotras, aunque, como decía, ¿no?, sigue siendo un partido de preparación, queremos estar preparadas al 100% para competir.
9: I en ciclisme, Enric Mas reconeix que la Vuelta a Espanya, que comença demà a Mónaco, estarà condicionada pel favorit Tadej Pogacar i assegura que el seu objectiu és guanyar etapes.
11: Vamos a ir día a día, tenemos objetivos comunes en el equipo, que es ganar etapas y vamos a ir a por ello. Yo personalmente tengo que ir día a día porque llevo muchos años sin hacer una general, así que poco a poco. La de Andorra me gusta mucho, así que vamos a intentarlo. Corta pero durísima.
9: I avui a la cultura parlam de les festes de la Mare de Déu de la Salut de Palma.
10: Perquè John Newman, a qui sentiu de fons i Rudimental, són els principals artistes internacionals per a les festes que comptaran amb un gran concert gratuït dia 5 de setembre al Parc de la Mà. També hi participaran Free Nipples, Alex Lossa, Isaac Indart i Lady Gossia com a representants locals. Es tornarà a tancar el trànsit al passeig marítim, no es permetrà l'accés amb envasos de vidre i s'instal·laran food trucks. Porta llimones i ginjols. Parlem de l'amor a les 7, un concert poètic amb pinzellades teatrals que neix a partir de l'univers poètic de Blai Bonet, l'any del seu centenari. L'espectacle té un diàleg intens entre paraula, música i cos, una experiència que ha emocionat ja a moltes persones des de la delicadesa, però també des de la força i la passió que travessen tota l'obra de Bonet. Tot això de la mà d'uns protagonistes Maria Drové, Juanjo Montserrat i Pau Pasqual, a qui escoltam.
12: Vos convidem a venir a dir, sentir, cantar la paraula de Blai Bonet amb aquest espectacle tan bell, amb aquesta rebuda tan xula que li esteu donant durant la tardor. Per suposat, mos queda molt d'any Blai Bonet per seguir donant-se matraca amb l'amor de ser, i dins aquest univers que mos han creat, Blai Boneté, seguiran venint coses molt xules, coses noves, ja vos les aniran contant.
10: Entre sons tradicionals, textures electròniques, llum i moviment, l'aigua es convertirà en símbol de desig de la vida i d'aquella set profunda que ens mou i ens transforma. És la darrera funció de l'amor, la set a Mallorca aquest estiu.
9: I amb aquesta música arribam a les 2:30. Recordin que tota l'actualitat de les Illes Balears torna demà a partir de les 9:05. L'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció i per causar amb el temps.